Vaig a collar-ho, tu s'ho collar-ho. Radio Cordillera, ta we are, we are. Escallau.